una cicatriu no hi ha ferida. Records aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir. Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: passa que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja, amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos, com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
5: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smash Sports Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smash Sports Center.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca guatllo cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de guatllo cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: Fins al 12 de setembre,
5: 6a edició d'Escobatega.
4: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
5: Divendres 21 d'agost,
4: balla sense parar amb els Catarres.
5: Invencible. Dissabte 22 d'agost,
4: concert de diets.
6: Ja ens vam passar el concert plorant.
5: Divendres 11 de setembre,
4: actuació del Trio Fortuny.
5: Dissabte 12 de setembre,
4: Ginestà.
6: Quan no tens res.
5: Escobatega. Imagina Ràdio, emissora oficial.
2: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
7: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
0: Imagina Ràdio,

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던 더.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Bumble a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
3: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 pulzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Fins al 12 de setembre,
4: 6a edició d'Escobatega.
3: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
4: Divendres 21 d'agost,
3: balla sense parar amb els Catarres.
4: Invencible. Dissabte 22 d'agost,
3: concert de diets.
5: Ja ens vam passar el concert plorant.
4: Divendres 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
4: Dissabte 12 de setembre,
3: ginestà.
5: Quan no tens res.
4: Escobatega.
3: Escobatega.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos, com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
5: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, tardeu i baldenada popular. Segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smashport Center.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
3: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
4: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.

0: Gina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja, amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos, com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
2: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Fins al 12 de setembre,
4: 6a edició d'Escobatega.
3: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
4: Divendres 21 d'agost,
3: balla sense parar amb els Catarres.
4: Invencible. Dissabte 22 d'agost,
3: concert de diets.
5: Ja ens vam passar el concert plorant.
4: Divendres 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
4: Dissabte 12 de setembre,
3: Ginestar.
5: Quan no tens res.
4: Escobatega.
3: Escobatega.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Imagina Ràdio.

0: números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Oh shit, baby. Yeah, yeah. Did it again.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 12 de setembre,
2: 6a edició d'Escobatega.
1: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
2: Divendres 21 d'agost,
1: balla sense parar amb els Catarres.
2: Dissabte 22 d'agost,
1: concert de Diez.
3: Ja ens van passar el concert plural.
2: Divendres 11 de setembre,
1: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte 12 de setembre,
1: Ginestar.
3: Quan no tens res.
2: Escobatega.
1: Escobatega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
6: Major de Deltebre 2026, del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
7: Aquestes festes de la cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la cinta 2026 a Smash Sports Center. Tortosa. Tortosa. Categories masculines i femenines. Premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89. Tortosa. Ah, ah. I dijous 3 de setembre, tardeo i baldenada popular. Segon gran eslam la cinta 2026 a Smash Sports Center.
8: Imagina. Imagina Radio.

0: Gina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
2: Fem que aquesta nit sigui diferent.
3: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
6: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

Imagina Radio,

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja, amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos, com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
4: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-59-3816.
5: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, tardeu i baldenada popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Magmayor t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Magmayor.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
4: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
3: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
4: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
5: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes fins al 16 d'agost.

0: Alsina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
2: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
3: Fins al 12 de setembre,
4: 6a edició d'Escobatega.
3: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
4: Divendres 21 d'agost,
3: balla sense parar amb els Catarres.
4: Invencible. Dissabte 22 d'agost,
3: concert de diets.
5: Ja ens van passar el concert plural.
4: Divendres 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
4: Dissabte 12 de setembre,
3: Ginestà.
5: Quan no tens res.
3: Escobatega.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Festa Major de Deltebre 2026, del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se.

0: seré més fort.
1: Imagina Ràdio.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Major.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir-se